Carol G featuring Manu Chao con Viajando por el Mundo. Che feins, schien so surons gevijau de gudenje al Premi Nobel. Minchons ein staus trumpaus jo puschpebe de tundiu, surtot trumpaus pel team. Allu, vignelion 2026, acun a cont duzons gudonjins al Premi Nobel de Fisica. Che feins? Exact. Se sarà ein in chambre de hotel a dich bideple samusa. U chefo ein schedinkas Francis Halsen, cio gudegnau eir il premi Nobel de Fisica. Als zinzau belgese american e ein in hotel all'Italia ad ele venius inundaus cun telefons e mails. El s'allegri, surtot per su team, el vegi il sentimain de duchesse vai parter la reconoscienza. Al Premi Nobel per Fisica survegna el per sia per scrutazion de neutrins del cosmos, per sias contribuzions agli observatori Ice Cube all'Antarctica. Ice Cube, quai è in bloc de glatsch de din kilometer kubik. Quel contén chun meli sensurs, lo points observa interaccions diantar els neutrins, cins nomna è particles de spert. Kun observa als neutrins sedi venu aviert in a nova fenestra tieles parts les ple extremas de nies universum. Neutrins ar cunescien non deg bie energia, els neschen tier explosions de steiles ad tier de russnes naires gigantes. Es scienziai de Genevra se participeschen al experiment Ice Cube diantar al scienziai Teresa Montarulli. Ella segi non dec ventiraivla del premi ola dec inviers l'agentura de novitats SDA. In sapi vasai al glatsch neutrins che venien de non dec liunsch neven cun neutrins sapins quasi mira alla profunditat de las fontaunas. Lein speratiel... Quel che survegn propi al Premi Nobel, Francis Halsen, veni zu cutu tinaun odessia ciombra cel sapi festiva de Rudien, quella Victoria.

Biografia de Tresa Rüther Seeli. Las iuas pendan a una dina memia d'ault. Il ruoc es in vieter la fonteuna. Jeu ai urlau culs lufs. De guot e de guot an fatg puots. Mo il crap a teniu la dira.